Es que l'astro tenen allí, ja la mare pensen que quan allò va a pisar i xipar i la mare pensen en un dia. Però quan ja no va a xipar, però no tinc la vella i que surt el dogma, ja el que hi ha de tenir.

Estarien a la càrita cursar les nits, sinó a la càrita de l'ençada, on és un dia sotgenat. Estarien a la càrita cu, a qui cursa, brilzar, bèixi, clàssico, a la tima, bèi, clàrica, a il·lusana, càrita, tacà, si no et parlàs, no l'entama, i un càrtic versa cu, a qui cursar les nits, sinó a la càrita. Estarien a la càrita cu, a il·lusana, la radio grubaba FM Baskeriko Sajikaranma Tapasi Komiti Ishtadra Samayma Hune Bhai Bole Ukta Karikarama Upasthiti Ko Lagi Sampurna Janaprativiti Karmachari Nagarik Samaj Shikshak Karmachari Sarokar Wala Vyakti Haru Sab Sanstha Ka Pratinidhi Ra Baskeri Nagarvasi Haruma Hardik Anurodh Garincha Karikaram Sanchalan Hune Miti 2083 साल असार 22 गते स्थान बास्करी नगरपालिका को सभाल

0: animada.
1: Quina cosa l'ha recordat?
0: Quina cosa? La de Padre de Cobardani?
1: No, no va recordar la Son Saudi, no, Padre de Pericobra. No, no, no, és la sona que viu a la gran paella i no va dir, ah, sé de qui que ho? Ets aquí, Son Saudi. No, mare, Padre de Cobardani. És la sona que viu a la gran paella i no va dir, ah, és la viva a la gran paella i no va dir, ah, però no va dir, ah, no va dir, ah,
2: val, viva a la gran paella i no va dir, ah, no, és la gran paella i no va dir,

0: a la gent prima, conseller, ha estat pas de dimensió per tratar una mona amb l'úter de salut.
1: L'hospital és portar una dimensió, ara.
0: No vist en tarda per com porta gent i gran i m'ha hagut la seva obra.
1: Porta gent gran a l'arbre, si dic quins grans a la sola, si som a... I si sap que si hem de parlar, ets, happy, o ets tu? No serà molt potser que els clarins, ara.
0: Per què dic, no s'ha de parlar ni l'ús per l'anir? No, han de parlar ni l'ús, i si s'ha de parlar, si ets clarins, ara. Que ara
1: l'aixis que hi m'ho pagui, no s'ha de ser aquí a la hàpita de sol, eh? I ara m'hi ha de parlar aquí, que jo t'ha de parlar, que t'ha de pensar, que t'ha de parlar, que t'ha de parlar, que t'ha
0: de parlar, que t'ha de parlar, que t'ha de parlar, que t'ha de parlar, que t'ha de parlar, que t'ha de parlar, que t'ha de parlar, que t'ha de
1: Virani har på subitat på dagen, så vi ser grantar en gudenskog med oss parmarie på sara. Passa en agrik i per magila, fanat dal barika, papangar tjesun agrik hulai, og så de bare kvarne stampura sirona, das partisat sutko med oss parmarie på sara. Kosilja skatal på dagen, takna fransvari, matfansvari, lana fetur på mutatjen parti.

0: que se va a la prueba, no sería aspetar vas a limarse para donar una anécdota de eso.
1: Aspetar de contar una lesiva, ¿no?
0: Tú dices que tal vez por parte de mi gran ima hubo tal se va a operar.
1: Parte de mi gran arco se dirige a las obras de Sama. Dices que el oficial doctor Clara es Santi Colegio.
0: Perquè que no s'ha de tenir les bateries no tant tocat ràpid o vices aquí, tant per d'hora a ser de la carinça.
1: Que ara mai si es veia un panguiné, no s'ha de ser aquí la hat, tant no s'ha de, diàmetre que la nit i el tràgui de fàgic pensa el tràgic o vici va que ho s'ha de carinça.
0: No s'ha de ser aquí la tiràgui per algú, vine a present i jo tiràgui de fàgic o prendre tiràgui per que s'ha de fer algú de carinça.
1: Tiràgui per algú s'ha de carinça. Thank you.

turisme, vídeo, trobava FM Bàstico, Sergi Carregua, que passi el comití, estanga, sobre el moviment per el conec, de caricaroma, un estètic com l'aquí, soc un altre reporte midi, carbotxari, nàtric sabat, sitxa, carbotxari, soro carbada, víctima d'un, soc s'estapa, per el midi, ja, bàstari, de verbaix, l'arua, àrtic, per un grup de carinxà, caricarom s'entrava en un midi, Pensa que la sisal és el que té i estan bàsquet i no la pàl·lica com se va al

0: capaç de sancur de la llet, sentant a reinquietar-hi. Moltes dones, personalment, com és aquí, que ara s'ha fet llorar. O, a cada de pritxar la llet, que ara s'hi pisa en el rebut.
1: No, abans va ser en un tutor, en esclòsia, no tot el atacar. Si ja no veig, va ser i tot el atacar. No que li va ser en un tutor, en esclòsia, en un tutor, en esclòsia, en
2: un tutor. No, està. Ja ara no tot el atacar. Pasquerino de prendre per a l'avançar o per tractar de mordida. Molt però a partir ja n'hem tingut Déu poder per a l'arxa d'esclatar. Després d'un cal ser portal d'or de Déu. A però jo, a partir ja n'hem tingut Déu grata, a la gent que entrasti, a l'avançar, que avançar una base de suma, de llit, de un espit, de tenir l'herència, que canta per tornar-ho, com ser portal, a la gent del salon, que ha portat salon, a la gent que ha de portar, distracte el sisè com que era sòbrego, com ser un fal de la cançó, com ser un fal de la cançó, que no hi ha un fal de la cançó, que no hi ha un fal de la cançó, que no hi ha un fal de la cançó, que no hi ha un fal de la cançó, que no hi ha un fal de la cançó, com ser un fal de la cançó, com ser un fal de la cançó, que rei cantava des de les cimaris de la caera, ho patava amb una sopa, ho patava per això que potser. Però, au, que té el nostre subit, au, que té la paia, una sopa, i au, que té la bona canya, com si no té la teva cançó. No sé, no és un paia, quan acaba amb el drama, no, no, no, no. A mi no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mero per la mort al drama de Maratossi, Siasi i el Sabortais, el gran de Maratossi, Siasi i el Sabortais, on va el bíceps pes un bíceps de l'Iso. No va i és tot el seu amb el que em portava set i no va a estar llevat.
3: Grazie a tutti.

0: Ja, un estaria s'hosti si una mata ti batata, ma que s'hosti un pati no no ei ti batata. I un normal con i s'hosti si va a los el tema, o se le ha aspatar pas per una sampa per la no no no no no no no no
1: no no no
0: no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no
1: Perquè
0: tinc gana, ara, doncs, aquí s'ha assalçat, però és un episodi que s'ha dit que t'ha donat, ets, s'ha dit, quan és jo, no s'ha mutu, c'est que s'ha dit, s'ha dit,
1: s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit, s'ha dit,